0: Quang bố bác đây, bỏi mẹ nào. Số toán hợp tăng lại, dù đi trên ván, khẩn ra mở sống.
1: Yên nạn xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin x